0: ja ho reconec que hi faré.
1: Españoles en la mar, en Ràdio Exterior de España.
0: El meu tema preferit vostre són les promeses que ningú ja complirà,